0: Doctor Simón. La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Es muy importante e inquietante esta nueva alerta sobre la amenaza que suponen los modelos de inteligencia artificial, que son tan, tan evolucionados que pueden llegar a mentir, a atacar y a engañar a quienes se interponen en los objetivos de lo que les han mandado. El organismo que reúne a las autoridades financieras de las grandes economías del mundo alerta a esta hora contra ese tipo de modelos y exige a los países del G20 que tomen medidas para ponerles control. Jordi Fabrega, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Y cuando esta semana los ministros de finanzas de los países que forman el G20 se reúnan en Estados Unidos, lo harán con una carta de este foro, el Consejo de Estabilidad Financiera, sobre la mesa, en la que les pide que se tomen en serio de una manera ya definitiva el riesgo que suponen estos nuevos modelos de inteligencia artificial. La carta dice que estos modelos tienen capacidades cada vez más sofisticadas de autonomía y que esto supone un riesgo de ciberataques para el que la mayoría de países no están preparados. Por eso les pide que se lo tomen en serio, que regulen su desarrollo y que tanto gobiernos como también empresas se preparen para responder a estos ataques si es que llegan. En resumen, que sí, que la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho, pero que también es un riesgo para el que tenemos que prepararnos.
2: Esta madrugada Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques por primera vez desde hace un mes. En una nueva espiral del conflicto, primero el ejército de Estados Unidos ha atacado dos lanzaderas iraníes en una isla en Hormuz y después Teherán ha respondido con ataques a bases americanas en Emiratos y en Jordania. Sara.
4: Es una nueva escalada que llega además en un momento delicado a nivel político para Donald Trump, a dos meses de las elecciones de medio mandato y sin que haya cumplido prácticamente ninguno de los objetivos que originalmente se había propuesto para emprender la guerra. Washington había apostado por endurecer aún más la presión económica a Teherán la semana pasada, pero este nuevo ataque vuelve a agitar el avispero de Oriente Próximo. Hace unos minutos, Donald Trump ha compartido en sus redes sociales un montaje hecho con inteligencia artificial en el que simula destruir la isla de Kark, donde está uno de los puertos iraníes más importantes. El ataque estadounidense ha dejado a Aymar al menos dos muertos.
5: ¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
6: Pero si hasta ahora la playa está vacía.
5: Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
6: Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
7: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
8: Mejor buscamos otra.
9: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
11: Y al año serían 1, 2, 3...
10: Más de 2.400 euros.
11: ¡Ya me has descontado!
10: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
11: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
12: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
13: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar. Solo hasta el 4 de octubre.
1: Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
2: Y esta noche, carrusel deportivo con el final de la tercera jornada de Liga. Toni López.
14: A las 7:30 Osasuna Getafe y a las 9:30 se juega en el Camp Nou el Barça Rayo Vallecano. Ahora mismo el Real Madrid es líder en solitario con 3 victorias, algo que puede conseguir el conjunto culé si gana esta noche a los franjirrojos. Y de anoche, derrota contra Alemania en la final del Mundial de Hockey de la selección española, plata para los de Max Caldas. Estuvo en carrusel el defensa Alex Alonso.
15: Es una sensación rara, es un poco agridulce porque hemos dado todo lo que teníamos, ya no solo emocional sino a nivel de hockey. Y
14: la noticia por ahora de este lunes: Novak Djokovic eliminado del US Open por Mariano Navone. Esta tarde debuta Carlos Alcaraz, lo hace contra Safiulin.
2: Son las 8:20, las 7:20 en Canarias.
7: Hoy por hoy Menorca, Jordi Rivera.
16: Hola, bon dia. Són les 8 i 20 del matí. Comencem aquí aquest repàs informatiu. Ho fem, com sempre, amb el temps que avui mos la traca Jordi Urios. Bon dia.
17: Bon dia. Avui a l'illa de Menorca s'espera temps estable amb cel poc ennuvolat i possibilitat de boira pel matí. Avui les temperatures, amb pocs canvis, s'esperen màximes de 32 graus a Ciutadella, 30 a Maó. Demà pugen lleugerament les temperatures, es mantindran més o menys estables durant la setmana. Pel que fa al vent, avui de component sud, girant al matí a vent del nord-est i est amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
18: Però a ocasión.com vos ha ofert la predicció del temps per al dia d'avui.
19: Atención Menorca, si estás pensando en cambiar de coche, este es el momento. En Proa Ocasión tienes vehículos revisados, garantizados y listos para entregar sin esperas. Coches como nuevos, a precios que sí encajan contigo. Ven a Proa Ocasión en el polígono de Mahón y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
20: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas. Encuentra tu tienda más cercana en beds.es. Beds, el descanso de verdad.
21: En Ciutadella, Avenida Palma de Mallorca número 11, junto a Rotonda de Escaball. Y en Mahón, Capifor 12, Polígono de Mahón.
22: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
23: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero...
24: Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
25: Kia. Movement that inspires.
24: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
26: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
16: El Consell Insular du a ple avui dilluns la modificació de la llei de Menorca reserva de biosfera per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Els cotxes dels residents a les Illes Balears quedarien exempts de la limitació. L'objectiu és disposar d'un marc legal que permeti actuar davant episodis de saturació i adaptar la mobilitat a la capacitat territorial i ambiental de Menorca. La proposta preveu que el Consell pugui fixar un sostre màxim de 120.000 vehicles i determinar els períodes de l'any en què s'aplicaran les restriccions. La iniciativa estableix que les limitacions afectin principalment els vehicles dels visitants i els cotxes de lloguer. Sàntim Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular.
27: És un canvi necessari perquè fins ara la regulació actual impedia l'aplicació efectiva d'aquesta limitació. Pensam que Menorca és reserva de biosfera i això també significa ser capaços de gestionar els nostres límits apostant per l'equilibri. Volem continuar sent una illa oberta, però sense renunciar a protegir el territori i, sobretot, la qualitat de vida de les persones que hi viuen tot l'any.
16: La proposta també contempla un règim sancionador que podria arribar als 100.000 euros en els casos més greus. Menorca només en reutilitza el 5% de l'aigua depurada. Es tracta d'un percentatge mínim per una illa que pateix greus problemes de sequera. Així ho ha apuntat el portaveu de l'associació Aliança per l'Aigua, Juan Calvo. Exposa que la deixadesa dels ajuntaments a l'hora de cuidar la seva xarxa de clavegueram és una de les causes de que no es pugui reaprofitar més aigua. L'escoltam.
28: Pateix una manca de manteniment des de fa dècades. Això fa que el clavegueram estigui molt trencat. En zones costaneres, sobretot, s'infiltra l'aigua del subsol salina i això fa que arribi a l'aigua, a la depuradora, aigües fecals amb sal. Llavors es depura, però no es treu aquesta sal. Llavors tenim una aigua depurada amb una alta salinitat que impedeix aquesta reutilització. Llavors el que han de fer els municipis és treballar molt en el seu clavegueram per renovar-lo, per garantir que l'aigua que arribi a les depuradores no tingui sal.
16: Si l'aigua depurada no patís de salinització, es podria emprar tant pel rec com per molts altres usos, fins i tot amb una depuració de més qualitat serviria per reomplir aqüífers, com ja es va plantejar fer a Sant Lluís. Més per Menorca, ha sol·licitat al Parlament la compareixença urgent del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, per denunciar el que consideren una situació de desprotecció i desgavell dels espais naturals de Silla. El grup menorquista exigeix explicacions davant la manca de control durant aquest estiu en zones d'elevat valor ecològic. La petició arriba després de conèixer-se la celebració d'un dinar privat a les dunes de Montgofre dins el Parc Natural de Salbufera d'Esgrau, així com fundejos de fins a 150 embarcacions damunt Posidònia, la zona protegida de l'illa de l'Aire. El portaveu de la formació, Josep Castells, acusa el govern de proens d'incompetència, reclama un reforç immediat dels agents de Medi Ambient i vol portar el tema al Parlament.
0: Davant d'això, més per Menorca, a banda d'haver fet moltes preguntes al govern per aclarir doncs quines mesures van prendre, si es van identificar els responsables, si s'han avaluat els danys que es van causar i si es pensen prendre mesures perquè això no torni a succeir, a més per Menorca ha demanat la compareixença al Parlament del conseller responsable del Medi Natural, que és el conseller d'Agricultura, el senyor Joan Simonet, per poder tenir un debat amb els grups parlamentaris sobre què passa amb aquest desgavell, no? Perquè no es pot dir d'altra manera, i a veure quines mesures es pensen posar en marxa per acabar amb aquesta situació d'impunitat i de desprotecció dels espais protegits.
16: A més de la compareixença, més per Menorca ha registrat una bateria de preguntes per esbrinar quines actuacions s'han duit a terme per sancionar els responsables i en reparar els danys mediambientals causats. L'Ajuntament de Ciutadella aprovarà avui dilluns, previsiblement, en el ple municipal, la nova ordenança de la taxa de residus. El text elimina la tarifa plana actual de 75 euros anuals per establir un sistema més progressiu que es calcularà segons la superfície de l'habitatge i el nombre de persones empadronades. L'objectiu de la mesura és complir amb la llei estatal de residus que obliga els municipis a cobrir el cost real del servei sense generar dèficit. Fins ara, la recaptació municipal només cobria la meitat dels 4 milions d'euros que costa la gestió dels FEMS a Ciutadella. Amb el nou càlcul, el cas més habitual al municipi, un habitatge d'entre 60 i 90 metres quadrats amb una o dues persones passarà a pagar uns 103 euros l'any, uns 25 euros més que fins ara. A més, la nova taxa inclou bonificacions socials d'entre el 25 i el 50% per famílies nombroses, monoparentals o amb baixos ingressos, una reducció de la meitat de la quota pel sòl rústic i tarifes específiques pels habitatges turístics i els comerços. I seguim parlant del ple municipal, perquè l'Ajuntament de Ciutadella destinarà 4,8 milions d'euros del seu romanent de tesoreria a noves inversions i necessitats urgents del municipi. La proposta de modificació de crèdit es durà a aprovació en el ple municipal extraordinari d'avui dilluns 31 d'agost. Gràcies a la liquidació del pressupost de l'any passat, l'equip de govern compta amb recursos suficients per finançar un conjunt d'actuacions que no podien esperar el proper exercici. Entre les inversions més destacades trobam la reforma i rehabilitació del Saló Gòtic, dotada amb prop de 420.000 euros, o l'adequació del poliesportiu municipal amb 350.000. També es destinarà 250.000 a la millora de la climatització de la prefectura de la policia local, 210.000 a la compra d'una nova planta refrigeradora per l'Hospital Municipal i 150.000 per la reforma de la Torre d'Aigua de Calamblanes. Així mateix, el pla inclou l'adequació dels aparcaments de Santa Rita i de l'escola Pilot Urrent, actuacions d'expropiació i millores de la xarxa d'aigua i clavegueram. I Mahó prepara un dispositiu de seguretat sense precedents per les festes de Gràcia. Per primera vegada s'utilitzaran drons i un helicòpter per disposar d'imatges en temps real dels actes més multitudinaris. L'operatiu comptarà amb 25 agents addicionals de la policia local, 10 dels quals arribaran expressament des de Mallorca. Una de les principals novetats serà la utilització d'un dron durant les tradicionals corregudes del cos del 8 de setembre. El dispositiu permetrà dur a terme una vigilància aèria en temps real. Sentim el balla Héctor Pons.
3: Enguany també, com a novetat, hem incorporat una sèrie de càmeres a la plaça de Constitució que permetran fer un seguiment en directe des del centre de control operatiu, que estarà ubicat a les dependències de la policia local. Això ens ha de permetre també poder ser més ràpid.
16: A més, s'han establert protocols específics per l'atenció als menors i es comptarà amb la participació de la policia tutora, Protecció Civil i Creu Roja, que també formaran part de l'operatiu per garantir l'assistència i la resposta davant possibles emergències. Posem aquí punt i final aquest butlletí i tornarem amb més notícies. Serà els butlletins horaris i el magazín Hoy por Hoy Menorca. Fins llavors, bon dia.
4: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
5: Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
4: Pedro Sánchez, presidente del gobierno, buenos días.
6: Buenos días.
4: Bienvenido Hoy por Hoy, presidente.
6: Gracias.
4: Un mes después, ¿tienen claro cuántas personas siguen ahora mismo, de las que entraron en Ceuta hace un mes, siguen ahora mismo en la ciudad autónoma?
6: Sí, según los datos que además el propio ministro del Interior ha dado en el Congreso de los Diputados, el 30 y el 31 de julio entraron en la ciudad autónoma de Ceuta en torno a 70.000 personas, de las cuales 9 de cada 10 ya han retornado voluntariamente, en este caso a Marruecos. Quedarían en torno a 5.000 personas, de los cuales 1.200 son personas menores, son menores no acompañados.
4: ¿Y en la calle ahora mismo cuántas personas hay?

0: terminan aquí 6 horas de radio. 6 razones, todos los días vamos a terminar igual, 6 razones por las que esto ha merecido la pena. Pepe Rubio, buenos días.
1: La primera es un 2 en 1, porque la primera es la vuelta de Severino al reportaje, Severino Donate, que es una razón que merece la pena siempre y que ha hecho posible que la vida suene a través de los micrófonos de la SER.
2: Ponemos el intermitente.
3: Las autoescuelas de Cuenca se han hecho famosas. Mirando, profesor y alumna están en plena clase.
2: Venga, vamos saliendo mirando.
3: Javier otra vez. Y su nieto Guille, de 1 año, juegan con una regadera de plástico.
4: ¡Cerveza, Coca-Cola! ¡El agua!
3: Santiago es vendedor ambulante en la playa de Cortadura, en Cádiz.
1: La segunda, que son millones los oyentes que están escuchándonos a todos, escuchándote a ti, Aymar, que se despiertan con este programa, pero no todos.
5: Soy Juan José Martín Andrés, soy natural de Soria, pero vivo en la Ciudad de México. Y aún no me he despertado porque aquí son las 10:15 de la noche, todavía no me he acostado y estaba esperando todo el día para escuchar las 2 primeras horas de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
1: Y bueno, la tercera, tenemos en este programa una teacher, que es Sara Canals, y una traductora de primer nivel, que es Ángeles Caballero, con lo cual la tercera razón es que aprender inglés en Hoy por Hoy.
6: Por cierto, que en inglés, chao pescado, se dice, según The Guardian, see you later, alligator.
0: A ver, vamos, Sara Canals, ¿es una traducción fidedigna, sí?
7: A ver, sí, aunque es verdad que en el mundo anglosajón no se utiliza con esa guasa, ¿no? Es más, tú dices, see you later, alligator, ¿sí? Y te responde, in a while, crocodile.
0: En España, ¿cuál sería la traducción del see you later, alligator?
8: Hasta luego, Mari Carmen.
1: Pues eso, hasta luego, Mari Carmen. La traducción perfecta. Y la cuarta razón, algo que no vimos venir, convertía a Manuel Javois y Ángeles Caballero, 2 idiotes que antes cenaban, en un croissant y una cápsula de café que desayunan. Muy loco todo, aunque el que de verdad ha traído desayunos a la redacción, hay que decirlo, es José Precedo, el que nos ha traído los desayunos, muy abundantes, por cierto. Quinta razón, que por la que ha merecido la pena escuchar este programa, ha sido escuchar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablar en la SER de Ceuta tras casi un mes de silencio.
9: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta. Para eso estamos aumentando la capacidad de acogida temporal por parte tanto del gobierno de España, que es competente de la gestión de los adultos que entraron de manera irregular, y de la ciudad autónoma de Ceuta, que es competente, como todas las comunidades autónomas, de digamos, el cuidado y la atención a los menores.
1: Y la sexta y última razón, la que más me gusta, la ilusión, porque solo el hecho de poner en marcha un nuevo proyecto ya merece la pena.
0: Ojalá pueda transmitirles a lo largo del programa de hoy la emoción que tengo ahora mismo y lo agradecido que me siento de saber que están ahí. Con esas palabras empezamos esta mañana Hoy por Hoy, y quiero terminar el primer Hoy por Hoy de esta nueva etapa diciéndoles que, a ustedes, que gracias, que este es el honor de mi vida y el placer de mi vida. Hasta mañana.
10: Hoy por Hoy, con Aymar Bretos.
11: Hoy por Hoy, Menorca, Edu Zendán.
12: Dotze i 20 minuts del migdia, què tal, com estàs? Benvinguts una vegada més a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dilluns i és 31 d'agost, un dia que evidentment encara pertany, encara computa com a mes d'agost, però que evidentment ja és quasi bé setembre. Tenim el setembre que treu el cap just aquí a la cantonada. Això significa inevitablement una cosa, començar una nova etapa. Avui arranca oficialment, per cert, aquesta nova etapa, ho hem sentit fins ara aquí a la cadena SER, amb noves veus, amb nous reptes, amb la mateixa vocació de sempre, d'explicar el que passa, escoltar la gent, acompanyar els oients, una temporada que simbolitza perfectament aquest moment de l'any en què moltes coses tornen a començar. Aymar Bretos, ja ho hem escoltat aquest matí, assumeix aquesta nova etapa de l'Hoy por Hoy Menorca. José Luis Sastre es posa al capdavant d'Hora 25 dintre d'aquesta renovació important d'aquesta programació de la cadena SER. Però avui no només comença una nova temporada de ràdio, també per molta gent acaben vacances. El 31 d'agost és fatídic, sobretot per molts de professors que han tingut unes merescudíssimes vacances, dies de platja, de dinars llargs, de nits sense rellotge, de dies que semblava que el temps s'anava aturant una mica, no? Ara arriba l'hora de recuperar aquestes rutines. Les vacances arriben al final i gairebé sense que ens en donem compte, les escoles també es preparen per tornar a omplir de vida, de renou, de motxilles, de llibres i de nous propòsits totes les seves aules i els seus passadissos. Setembre, en realitat, és això, és el mes dels començaments, encara que l'any oficialment comenci dia 1 de gener per moltes persones. Aquest veritable començament arriba avui vespre, demà matí. Al setembre ens proposàvem fer més exercici, llegir més, organitzar-nos millor, començar aquell projecte que vam deixar aparcat i sobretot tornar a posar en marxa la nostra vida quotidiana, tornar a les rutines. S'acaba l'estiu, però també s'ha de posar en valor tot el que s'ha viscut fins ara, perquè cada final du incorporat un nou començament i perquè després d'una pausa arriba de nou el moviment, les idees, els retrobaments i les oportunitats. Així que avui, des d'aquesta ràdio que també estrena avui temporada, volem donar-vos a tots la benvinguda al nostre programa. I com que el temps no s'atura, anem a demanar quina és la situació del temps del dia d'avui. Jordi Rius, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui temps estable a l'illa de Menorca, amb cel poc ennuvolat i predomini del sol. Pel que fa a les temperatures, avui amb pocs canvis. S'esperen màximes de 32 graus a Ciutadella, 30 a Maó. Avui el vent bufarà del nord-est i de l'est amb brises costaneres. Demà, cel poc ennuvolat al matí, tendint a la tarda a intervals de núvols mitjans i alts amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble, ocasionalment acompanyada de fang, ja que continuarà la pols en suspensió sobre l'illa. Pel que fa a les temperatures, demà, amb pocs canvis, les mínimes a la nit no baixaran dels 23 graus a Ciutadella, 22 a Maó. Durant la setmana, temperatures sense grans canvis podran pujar lleugerament a partir del dimecres i ho podran tornar a fer cap al cap de setmana. Pel que fa al vent, demà fluix en general de component est i amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
13: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum, gestionant subvencions, també instal·lant carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
12: Anem a repassar algunes de les efemèrides més curioses del 31 d'agost, al llarg de la història. Mireu, un dia com avui, a Turquia, l'any 1928, s'adoptava l'alfabet llatí i s'abandonava l'alfabet àrab. Tres anys després, el 1931, el desbordament del riu Yangtze deixava 250.000 morts i inundava la regió xinesa de Quang. Un dia com avui, també, de 1963, entrava en funcionament l'anomenada línia calenta entre Washington i Moscou, amb un enllaç de comunicació directa entre la Unió Soviètica i els Estats Units. La IRA, el 1994, declarava un alto al foc incondicional a l'Ulster després d'haver causat 3.168 morts en els darrers 25 anys. Diana Spencer, princesa de Gales, moria a París un dia com avui, també el recordem molts de nosaltres, el 1997, en un accident d'automòbil junt a la seva parella, l'egipci Dodi Al-Fayed, i el seu xòfer, Henry Paul. Morien els tres en aquest accident, com dèiem, fa ja 29 anys. Són moltes les coses que han passat un dia com avui. Per exemple, el 2022, Espanya tancava la seva estació ferroviària més antiga, la de Sant Andreu Comtal de Barcelona. I un dia com avui també sortia a la llum el tercer àlbum de Michael Jackson, era el 31 d'agost de 1987, i tenia temes tan icònics com aquest Man in the Mirror.

0: Man in the Mirror, aquest tema de Michael Jackson, que es publicava oficialment el 31 d'agost de 1987, dintre d'aquest tercer àlbum de Michael Jackson, Bad, tot i que com a single es va publicar uns mesos més tard, va ser el quart single d'aquest disc, que es publicava el 9 de gener, en realitat, de 1988. Un tema que xerra de posar-nos davant d'esmirar i mirar-nos una miqueta a nosaltres mateixos, eh? Fer una miqueta d'autoreflexió i de canvi personal com a punt de partida per millorar el món, no? Que a vegades el missatge és aquest, posar-nos primer nosaltres davant del mirall i saber qui som i què volem per després intentar, en tot cas, canviar el món. Amb aquest tema, Man in the Mirror, hem començat el nostre Hoy por Hoy d'avui.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
2: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Ja tornen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Vies per retrobar-nos, compartir taula i crear records. Elegir les olives i trobareu tot el que necessiteu per celebrar-les. Plats, gots, coberts, estovalles i molt més. De part de tot l'equip d'Elegir les olives, des del carrer Itàlia 7 del Polígono de Mou, vos desitgem unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
5: S'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Tallopons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Maó. Molt bones festes de Gràcia.
6: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
0: 12 i mitja arrencant el nostre programa, ho fem avui en clau política, perquè aquest matí a les 10 s'havia de dur a terme el ple extraordinari del Consell Insular de Menorca, que havia d'implicar la modificació de la llei Menorca Reserva de Biosfera, que obriria la porta a tramitar en el futur la limitació d'entrada de vehicles, però ens hem sorprès avui tots 5 minuts abans de les 10 del matí quan han comparegut els portaveus dels diferents partits polítics per anunciar que el ple es suspenia, es cancel·lava fins al proper dimecres, fins dimecres a les 10 del matí en segona convocatòria, perquè no hi ha un acord. Recordem que es necessita una majoria qualificada per tirar endavant aquesta negociació, que actualment el Partit Popular no té, ja que no compta amb el vot de la consellera no escrita, Maite de Medrano, que sempre s'ha mostrat contrària a la limitació d'entrada de vehicles. Per tant, s'havia de dur una negociació entre l'equip de govern del Partit Popular i també els partits de l'esquerra, amb PSOE i més per Menorca. El Partit Socialista havia presentat unes esmenes uns dies abans, unes esmenes que pretenien que es negociessin durant aquest de setmana per arribar a aquest ple d'avui dilluns i poder-les votar en tot cas. Com que no hi ha hagut negociació i l'únic que s'ha fet ha estat una junta de portaveus aquest matí a les 9, quan finalment no s'ha arribat a un acord, i ara mateix aquesta modificació de la llei Menorca Reserva de Biosfera, que ha de permetre la limitació d'entrada de vehicles, ara mateix està a l'aire. Hem rebut el testimoni del portaveu del Partit Popular, el conseller Joan Pons Torres, que explicava el que havia passat. Ho explicava així.
7: Bueno, el que ha passat és que estem des del Consell Insular partint de que ens van recomanar modificar la llei de Menorca Reserva de Biosfera, perquè ens van informar de que la limitació de vehicles, així com estava redactada la llei de Menorca Reserva de Biosfera per part de l'anterior equip de govern, no era aplicable. I, per tant, aplicar una normativa sense garanties o que inclús pugui perjudicar en els menorquins és una cosa que evidentment no... Nosaltres no hi estem d'acord, i per tant vam posar damunt la taula la possibilitat de fer aquest pla, de fer un pla extraordinari per modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera per fer una limitació de vehicles realment aplicable, amb garanties jurídiques i aplicable quan tantes. A partir d'aquí, el Partit Socialista va presentar esmenes, els va presentar divendres, i aquest dia de setmana els hem estudiades i avui hem convocat la Junta de Portaveus per poder veure com dic aquestes esmenes que van presentar divendres, i evidentment després d'haver fet una reunió on hem analitzat i hem debatut aquestes esmenes que es van presentar per part del grup socialista, en acabar la reunió el grup socialista ens ha demanat si podíem fer esport un altre dia, que, per tenir més temps per decidir el seu vot. Nosaltres això ho hem respectat i per tant el ple no serà avui, serà un altre dia d'acord amb aquesta petició, i es veu que ells han de decidir el seu vot, més per menor que no digui gaire cosa,

0: de decidir el seu vot. Jo crec que nosaltres hem demostrat el màxim acord i la màxima voluntat d'arribar a un consens, ho hem demostrat des del primer moment, però és que inclús avui, que ens hem demanat a darrera hora, vam presentar les esmenes divendres, ens hem hagut d'analitzar, n'hem acceptat moltes i avui ens demanen que es plegui un altre dia. També ho hem acceptat. Jo crec que per part de seguit d'obert dels consells s'ha demostrat i s'està demostrant el màxim la voluntat de diàleg per arribar a un acord possible en la limitació de vehicles, però ara ja comença l'hora de que el Partit Socialista de Menorca, i més per Menorca, que no ha piulat, prenguin una decisió i ens diguin si faran costat en aquesta limitació de vehicles en garanties, perquè això és senzillament una qüestió tècnica. Ens ho demanen els tècnics del Consell Insular de Menorca i nosaltres l'únic que fem és modificar la llei de Menorca a la reserva de biosfera en les recomanacions dels tècnics perquè aquesta sigui aplicable en les màximes garanties jurídiques i perquè no puguin perjudicar aquesta limitació en els residents de Menorca.
1: Les explicacions que donava el portaveu del Consell, el conseller Joan Ponsorres, sobre el que havia passat, sobre aquesta suspensió, sobre el fet de que si la negociació segueix activa o no, o si simplement s'emplacen en el ple de dimecres, contestava el següent.
0: En principi, ells ens han demanat que es ple, és a dir, nosaltres hem convocat una junta de portaveus, i a la junta de portaveus ja han ratllat, hem analitzat totes les esmenes, i ja considero que hi ha bastant d'acord i bastant de consens. El manco per part nostra per poder arribar en aquest acord en el ple, perquè com dic, que no hem acceptat moltes de les seves esmenes. I és el que ens han demanat, és més temps per fer el ple més tard, i per tant així es farà en segona convocatòria dimecres. Però no, aquí ningú ens ha demanat que una altra reunió per tornar a ratllar, perquè jo crec que és una qüestió tècnica i com que no és una qüestió política tampoc li podem donar moltes voltes. Si volem limitació de vehicles a Menorca i tenim una proposta tècnica que ens han fet els tècnics de la casa perquè diuen que d'aquesta manera podrem aplicar la limitació de vehicles a Menorca en garanties i defensant els residents a Menorca, el que hem de fer és votar a favor i arribar al màxim consens, inclús amb tots els grups polítics, amb tots els consellers, no només amb els grups socialistes, amb tots, si de defensar amb aquesta limitació de vehicles a Menorca. Per tant, el que hem demanat és poder fer el ple més endavant. No hem proposat que hi hagi una altra reunió perquè ja s'ha ratllat tot avui i per tant ja és el que ens han demanat més temps per poder decidir el seu vot i nosaltres ho som respectant i confiem en que després de la voluntat d'acord que han demostrat des de l'equip de govern que ells també també posin de la seva part, perquè una negociació han de seguir les dues parts i per tant entenem que confiem en que serà així i que hi haurà un acord perquè en el ple surti aprovada la modificació de la llei Menorca de la biosfera i així podem aplicar en les garanties que ens recomanen els tècnics aquesta limitació de vehicles a Menorca.
1: Aquestes, com dèiem, eren les declaracions del conseller Pons Torres. Se li demanava també garanties no només tècniques, sinó també garanties polítiques des del PSOE al Partit Popular. És el que contestava Joan Pons Torres.
0: Bueno, a nosaltres ens costa creure també moltes coses, perquè ells en 8 anys de govern no van aplicar cap limitació de vehicles i ara que governen nosaltres, en 3 anys tots són corregudes. Però jo crec que més confiança política que convocar un ple extraordinari per modificar la llei de Menorca de reserva de biosfera amb una proposta que és tècnica, jo no sé quin dubte hi ha davant d'això. És a dir, jo crec que no hi ha cap esclaus en caragols. Quan hi hagi un ple ordinari on se debatin temes polítics, hi ha tota la desconfiança política que vulguin i podrem entrar dins la dinàmica política. Però ara estem ratllant d'un tema tècnic, que és la limitació de vehicles a Menorca, que s'ha de fer en base a una normativa, i que els tècnics de la casa són els que ens van avisar i ens van dir, lots, si voleu aplicar la limitació de vehicles a Menorca, així com està feta la llei Menorca de la biosfera, això no es pot aplicar. Això en el primer recurs ens ho tombaran. I per tant, nosaltres hem fet una proposta per modificar aquesta llei Menorca de la biosfera perquè la limitació de vehicles realment s'apliquin garanties. I la proposta nostra l'hem fet amb els tècnics. Aquesta reunió d'avui no l'hem fet només amb el Partit Socialista i més per Menorca, hi havia també els tècnics de la casa. Per tant, és una qüestió tècnica. Quan és una qüestió política, només ratllem i discutim els polítics. Però quan és una qüestió tècnica com aquesta, jo crec que hem de saber separar el polític de lo tècnic. I avui estem davant d'una qüestió tècnica, que a més, aquesta qüestió tècnica, en teoria estem tots d'acord. En teoria estem d'acord en que volen limitació de vehicles a Menorca. Per tant, si estem d'acord en que volen limitació de vehicles a Menorca, i els tècnics experts de la cosa ens recomanen fer una sèrie de modificacions perquè aquesta limitació s'apliqui en garanties, jo crec que tots el que han de fer és votar a favor d'aquesta proposta tècnica perquè s'ha

0: Això vehicle se pugui aplicar a Menorca en totes les garanties.
1: Aquest era el testimoni del conseller Joan Bostorra, portaveu del Consell Insular de Menorca, sobre la situació actual amb aquesta paralització, aquesta suspensió d'aquest ple d'aquest matí. D'aquí uns minuts podrem contactar també amb el portaveu del Partit Socialista, amb Eduardo Rotsit, qui també ens donarà també el seu testimoni. Nosaltres fem de moment una pausa i continuem.
2: Torna la mostra de cuina menorquina. Del 18 de setembre al 4 d'octubre, Menorca es converteix en un gran aparador gastronòmic. Tens un bar o un restaurant? Inscriu-te abans del 31 d'agost a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca, patrocinen Transmet, Formatge Mahon Menorca i Foment del Turisme de Menorca.
3: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
4: Búscanos en beds.es.
5: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc, en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
6: Desde Clínica Activa Menorca os deseamos felices fiestas de la Mar de Deuda Gracia. En Clínica Activa te ayudamos a aliviar el dolor, recuperarte de una lesión y mejorar tu calidad de vida con fisioterapia especializada, rehabilitación y ejercicio terapéutico, apoyados en tecnología de última generación. Recuerda que estos días de fiesta tendremos horario especial, así que reserva ya tu cita para empezar a sentirte mejor. El día 7 cerramos por la tarde, el día 8 permaneceremos cerrados y el día 9 por la mañana. Te esperamos en Clínica Activa Menorca.
7: Aquestes festes d'amor, deixa't sorprendre pels Mirador d'Esport. Gaudeix del nostre menú degustació especial per només 45 euros, amb una selecció de sabors pensada per celebrar les festes com es mereixen, amb unes espectaculars vistes Esport d'Amor, disponibles dies 7, 8 i 9 de setembre. Més informació i reserves a reserves@restaurantmiradordesport.com. Mirador d'Esport, el sabor de ses festes amb ses millors vistes. S'atraquen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Mahó es vesteix de llum, tradició i alegria. Des de Disnura volem desitjar-vos que els cavalls, la música i el bon ambient ens facin viure moments inolvidables. Bones festes de Gràcia de part de tot l'equip de Disnura.
8: Hoy por hoy Menorca, la crònica de l'actualitat.
9: Hoy por hoy. Cadena Ser.
1: Les 12 i 42 minuts, serà mare d'actualitat, no ho hem fet fins ara, però ho ampliem ara mateix amb Jordi Rivera. Jordi, molt bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: I, evidentment, aquesta primera notícia feia referència avui també en aquest ple suspès, no?
10: Sí, perquè era una notícia que s'esperava que es fes el ple i, de cop i volta, ens trobàvem que s'ha ajornat i ningú sabia per què fins que han sortit les paraules d'en Joan Pons Torres. Recapitulem el ple extraordinari del Consell Insular, que aquest dilluns havia de modificar la llei reserva de biosfera per regular l'entrada de vehicles de fora de l'illa. S'ha ajornat en el darrer moment i es farà dimecres. El canvi obeeix a una petició del PSOE, ho explica el portaveu del Grup Popular, Joan Pons Torres.
0: El Partit Socialista va presentar esmenes, les va presentar divendres, i aquest fi de setmana les hem estudiades i avui hem convocat la Junta de Portaveus per poder veure com dic aquestes esmenes que vam presentar divendres, i evidentment després d'haver fet una reunió on hem analitzat i hem debatut aquestes esmenes que es van presentar per part del grup socialista, en acabar la reunió el grup socialista ens ha demanat si podíem fer esplor un altre dia per tenir més temps per decidir el seu vot. Nosaltres això ho hem respectat.
10: Pons Torres afegeix que moltes de les esmenes que el PSOE va presentar divendres ja les han acceptades i ara toca que els socialistes votin a favor de la modificació. Segons el portaveu popular, no deixa de ser una qüestió marcada pels tècnics de la institució més que política.
0: És una qüestió tècnica i com que no és una qüestió política tampoc li podem donar moltes voltes. Si volen limitació de vehicles a Menorca i tenim una proposta tècnica que ens han fet els tècnics de la casa, perquè diuen que d'aquesta manera podrem aplicar la limitació de vehicles a Menorca amb garanties i defensant els residents de Menorca, el que hem de fer és votar a favor i arribar al màxim consens inclús amb tots els grups polítics.
10: El ple de modificació de la llei es farà, si no hi ha una nova sorpresa, en segona convocatòria dimecres a les 10 del matí.
1: N'estarem pendents. L'Ajuntament de Ciutadella, canviant de tema, aprovarà avui dilluns en el ple municipal una nova ordenança de la taxa de residus. El text elimina la tarifa plana actual de 75 euros anuals per establir un sistema més progressiu que es calcularà segons la superfície de l'habitatge i el nombre de persones que hi hagin empadronades.
10: L'objectiu de la mesura és complir amb la llei estatal dels residus que obliga els municipis a cobrir el cost real del servei sense generar dèficit. Fins ara, la recaptació municipal només cobria la meitat dels 4 milions d'euros que costa la gestió dels FEMS a Ciutadella. Amb el nou càlcul, el cas més habitual al municipi, un habitatge d'entre 60 i 90 metres quadrats amb una o dues persones passarà a pagar uns 103 euros l'any, uns 25 més que fins ara. A més, la nova taxa inclou bonificacions socials d'entre del 25 i el 50% per famílies nombroses, monoparentals o amb baixos ingressos, una reducció de la meitat de la quota pel sòl rústic i tarifes específiques pels habitatges turístics i els comerços.
1: Seguim xerrant del propi Ajuntament de Ciutadella, que destinarà 4,8 milions d'euros del seu romanent de tresoreria a les inversions i necessitats urgents del municipi, una proposta de modificació també que s'aprovarà en aquest ple d'avui.
10: Gràcies a la liquidació del pressupost de l'any passat, l'equip de govern compta amb recursos suficients per finançar un conjunt d'actuacions que no podien esperar el proper exercici. Entre les inversions més destacades trobam la reforma i rehabilitació del Saló Gòtic, dotada amb prop de 420.000 euros, o l'adequació del poliesportiu municipal amb 350.000. També es destinaran 250.000 euros a la millora de la climatització de la prefectura, de la policia local, 210.000, a la compra d'una nova planta refrigeradora per l'Hospital Municipal i 150.000 euros per la reforma de la torre d'aigua de Calamblanes. Així mateix, el pla inclou l'adequació dels aparcaments de Santa Rita i de l'Escola Pintor Torrent, actuacions d'expropiació i millores de la xarxa d'aigua i clavegueram en l'apartat de despeses. La partida més gran, d'1,1 milions d'euros, es reservarà per assumir l'increment de la indemnització per residència del personal municipal.
1: I l'habitatge, els recursos econòmics o el barri on vivim condicionen directament com ens afecten les onades de calor. Aquesta és la principal premissa que abordarà un dels cursos de la 37a edició de l'Escola de Salut Pública de Menorca, que celebrarà el Llatzeret de Maó entre els dies 16 i 23 de setembre.
10: Sota el títol Impacte climàtic i salut comunitària, les jornades posaran el focus en la desigualtat social davant l'augment de les temperatures. Més enllà de recomanacions individuals com beure aigua o evitar el sol, els experts adverteixen sobre la creixent pobresa energètica a l'estiu i la necessitat d'adaptar les ciutats i crear refugis climàtics públics. Per la coordinadora del curs, la investigadora Anna Ocaña, hem naturalitzat la calor, però el seu impacte sobre la salut és profundament desigual. Per ella, cal democratitzar la resposta al canvi climàtic i crear espais on ciutadania i polítics avaluïn conjuntament com adaptar els seus entorns. Durant la trobada Maó, que inclou un total de 10 cursos i 11 reunions de treball, es presentaran eines participatives per analitzar els riscos territorials i promoure mesures d'adaptació comunitària davant la crisi climàtica.
1: I l'Ajuntament de Maó ha sortit el pas de les informacions publicades per desmentir categòricament que el municipi s'abasteixi d'aigua procedent d'altres termes municipals o que contracti camions cisterna de fora del seu territori.
10: Des del consistori Lauren, que han volgut aclarir que la situació viscuda aquest estiu a Son Bou respon únicament a una incidència tècnica puntual. L'avaria d'un dels pous va fer necessari recórrer temporalment al suport d'un altre subministrament de la mateixa zona, mitjançant una connexió ja existent entre les urbanitzacions de Son Bou, Sant Jaume i Torre Soliu. Explica el regidor a Lauren, Cito Tiriai.
11: Es passat mes de juliol, per un motiu d'una avaria, una organització va necessitar la col·laboració per part de la vecina del costat. Sant Bou va tenir que ajudar a Sant Jaume per poder solventar una avaria. Això ha estat un cas puntual, que no passa habitualment, però que en moments oportuns, doncs, uns amb els altres se tenen que ajudar. En cap moment s'ha anat a cercar aigua d'altres municipis, ni aquesta vegada ni mai.
10: L'Ajuntament remarca que es tracta d'una col·laboració interna dins el mateix municipi i lamenta que s'intentin mesclar realitats diferents d'altres localitats.
1: I és moment ja pels esports. Comença, xerraven al principi del programa, aquesta nova temporada aquí a la cadena SER. Comencen també temporades als clubs esportius.
10: Sí, les jugadores de la Barca de Menorca ja són a l'illa per començar aquesta setmana els seus entrenaments de pretemporada. Al llarg d'aquest cap de setmana totes elles han arribat a Menorca i ja s'han instal·lat per ser a disposició d'en Pep Llorenç. Aquest dimecres està previst un entrenament de presentació formal a la premsa de l'equip que aspirarà a tota aquesta campanya. Canviem d'esport. L'Aló de futbol de la divisió d'honor antiga regional manté el somni de poder disputar la Copa del Rei contra un equip de primera divisió després de guanyar la final de la Copa Balear a Menorca. Els blanquinegres es van imposar per 2-0 a l'Sporting de Mahón en un partit jugat a Los Pinos. Els locals es van avançar als 11 minuts gràcies a un gol en pròpia porta de Daniel Lapenya. El 2-0 va arribar al minut 43, obra de Marc Anglada. Ara l'Alaior haurà de jugar una final a 4 a la que també s'han classificat el Sant Rafel d'Eivissa i el Sóller i Ferriolense mallorquins. Qui guanyi aquest torneig passarà una darrera eliminatòria que, si supera, el duria a rebre a Los Pinos a un equip de primera a la primera ronda del torneig del CAO. I acabam, la 22a Copa del Rei en Repsol de vaixells d'època va coronar aquest dissabte els seus campions a les 5 categories que van competir els darrers dies en aigües de Mó. La regata organitzada pel Club Marítimo de Mahón des de dimarts fins dissabte va reunir 41 embarcacions de 12 països i va completar el programa previst d'una prova per dia malgrat la inestabilitat meteorològica. En Big Bots va guanyar el The Lady Anne del 1912. El vaixell, armat per Gonzalo Botín, va guanyar 3 de les 4 regates i ha demostrat una clara superioritat sobre els seus rivals. En època cangreja, el Chinook del 1916, dissenyat per Nathanael Hereshoff i armat per Paolo Zanoni, s'ha emportat el títol després de mantenir-se al capdavant de la classificació durant tota la regata. Pel que fa a època vermudiana, el Varuna de 1939, dissenyat per Sparkman Can Stephens, ha completat una actuació molt solvent i s'ha proclamat campió amb 6 punts d'avantatge sobre el segon classificat. En clàssics, l'Argos del 1964 ha afegit una nova victòria al seu extraordinari palmarès i ha conquistat a Mó el seu 11è títol de la Copa del Rei en Repsol de vaixells d'època. Acabam amb els velers d'esperit de tradició. L'Andalucía Barlovento del 1973, dissenyat i construït per Hal Ribeca, ha completat una copa perfecta amb 4 victòries a les 4 regates disputades. El vaixell de Torres ha comptat, això sí, que el destacaró, amb el regatista local Fernando Rita com a patró.
1: Moltes gràcies, Jordi. Recordin que tenen tota la informació actualitzada al moment a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 2, a l'hora 14 de Menorca.
12: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
13: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
14: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alaior.
15: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
16: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
17: Aquest dissabte, si vens a Vinipreu a cercar sa pomada i els pastissets, ves ben alerta. Tenim 500 euros en xecs de 25 euros amagats per a centre comercial i també podràs endevinar el preu d'escarro de Gràcia, ben ple de producte de Menorca. Trobaràs un xec? Encertaràs escarro? Això ja dependrà de sa sort i de tenir bon ull. Dissabte 5 de setembre, al centre comercial Vinipreu, ja fa olor a Gràcia.
18: Ben, que ja no pierdes. Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Esclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en esclaustre.com. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
19: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious and limited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
20: A l'Hoy por Hoy, cerquem els protagonistes.
1: Nosaltres, a l'Hoy por Hoy Menorca, aquest dimarts, el que fem és xerrar d'aquest episodi de mal temps que va tenir lloc aquesta passada setmana. Ho fem per saber com ha afectat els diferents productors de Menorca, i avui ens apropam fins a l'Associació de Productors de Vi de Menorca. Ho fem xerrant amb el seu president, en Joan Pollana. Joan, molt bon dia.
21: Molt bon dia.
1: Van tenir aquest episodi, no?, de mal temps, de molta aigua, de molt de vent, hem vist arrabassats molt d'arbres. No sabem si un sector tan sensible en la meteorologia com és el sector vitivinícola també s'ha vist afectat aquests dies per aquest temporal.
21: Bueno, jo només puc xerrar en aquest moment de Sant Cremat, amb els altres no he xerrat, vull dir, he estat a festes de ferreries, encara hi som avui, però el que puc dir és que Sant Cremat ho teníem tot cuit, i a nivell de rem no m'ho ha afectat, a nivell de plantes tampoc no ha fet gaire mal, ha repassat el compost, i ha esqueixat alguna branca d'oastre, per dins de vinya, però bueno, els danys que ha fet no són gaire significants en el nostre cas. En el cas que algú no tingués cuit i li hagi passat per damunt, igual sí que li haurà fet mal, però no tinc dates encara.
1: Perquè s'avança cada any més la collita, sé que heu començat a...
21: Nosaltres enguany hem acabat quan anys enrere començàvem.
1: Exacte. Una barema que enguany ha començat, és blanc, crec que ja, més de juliol, no?
21: Tenim, sí, 27 de juliol van començar cuint blancs i a 20 d'agost hem acabat en tot ja. Una cosa excepcional, vull dir, s'ha de molt adelantat.
1: Mm-hmm. Cada any va més, és una situació que cada any es va passant.
21: Duim una dinàmica els darrers 4 o 5 anys que és així. No sabem si ara es mantindrà així, si, clar, depèn del temps, sempre. Mm-hmm. Si tinguem aquestes calors, vull dir, no descarta que avancem una miqueta més encara, perquè clar, això depèn del temps, tot això. I, mm-hmm. Quan està per cuir, s'ha de cuir.
1: Perquè estem xerrant que abans la barema es feia ja fins i tot de setembre, o no?
21: Bueno, els negrets sí, els blancs els començàvem a mitjan agost, ara els començàvem a principi d'agost, inclús a final de juliol, i els negres començaven a setembre i ara a final d'agost els tenim cuits. Però, clar, no hi ha cap any igual, però la tendència és que el darrer any ha estat avançant una miqueta.
1: En tot cas, la bona notícia dintre d'aquestes circumstàncies sempre dolentes d'aquests temporals a final d'estiu és que no hi ha hagut una afectació massa important i que la producció de vi d'aquest any no es veurà massa afectada. No sé si hi ha previsió de qualitat o això és una cosa que encara es veurà més endavant.
21: Encara s'estan fent els vins, vull dir que els rems sí que han entrat en bon estat i en bona qualitat, però bueno, ara els vins s'estan fent, vull dir, encara no sabem, podem preveure un poc els vins que tindrem, però encara no els tenim, encara no són vins.
1: Exacte. Nosaltres avui ens hem volgut apropar fins a l'Associació de Productors de Vi de Menorca per conèixer aquesta darrera situació en referència a aquesta tempesta. Agraïm molt a en Joan Pollana que ens hagi atès avui en directe. Joan, moltes gràcies.
21: A vosaltres.
18: Más baloncesto europeo, más música internacional. Torneo Estrella Damm Ciutat de Mahó, 4 de septiembre a partir de las 20 horas. Básquet Menorca, París Basketball y concierto de Avalanche con Isaac Mascaró. Partido de presentación contra todo un campeón de la Liga Francesa y la mejor música de baile en directo. Información y venta de entradas en basketmenorca.com. Estrella Damm Ciutat de Mahó con Básquet Menorca y Turisme de Menorca. Creixem en tu, una illa, un equip.
2: Eva, vine, te convido una pomada.
3: No, gràcies. Ho vull xalar tot aquestes festes, però això en faré molt poques. I les poques que faci, les vull fer del Turronero, que són les més bones.
2: Tens raó, són les millors d'amor. Anem al Turronero.
22: Hola, sóc en Víctor, del Turronero. Us desitjam unes molt bones festes de Gràcia.
23: Bones festes!
24: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
25: S'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Toyo Pons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Maó. Molt bones festes de Gràcia.
26: I aquest dijous 3 de setembre, de 12 i 20 a 2, Ràdio Menorca Cadena Ser celebra un programa especial i en directe des de la plaça Constitució de Mó, amb tots els protagonistes de les festes, caixers, tradicions, música i tot l'ambient dels dies més esperats de l'any. Especial Oi por Oi Menorca, Festes de Gràcia, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mó.
1: Arribem ja al punt de la una del migdia. Segueix aquí la informació a la cadena SER. Nosaltres tornem amb més Oi por Oi Menorca d'aquí uns minuts. Fins ara.
27: És la una, les 12 en Canàries.
28: Pedro Sánchez en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis en Ceuta y anuncia en la SER una visita de Felipe VI que no tiene fecha.
27: Hora 14. Con Javier Casal.
28: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. Lo avanza a esta hora la SER. Desde la entrada masiva en Ceuta se han producido 21 agresiones sexuales a mujeres y niñas en la ciudad autónoma. Todas ellas son migrantes. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
29: Buenas tardes, Casal. Las autoridades están muy preocupadas por el incremento de agresiones sexuales en Ceuta sufridas por mujeres y menores migrantes, las más vulnerables. En este mes de agosto y hasta el fin de semana se han denunciado al menos 21, de las que 5 han sido violaciones, agresión con penetración. Datos que fuentes de la Fiscalía adelantan a la cadena SER. Las víctimas son todas mujeres inmigrantes, excepto un caso de un varón del colectivo LGTBI. 7 de ellas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años. Se han denunciado también ataques sexuales en grupo cometidos por más de una persona y sobre los autores. Hay 5 hombres que están siendo investigados, 3 inmigrantes marroquíes, un español y un belga. El resto está sin identificar.
28: Es la noticia que adelantamos a esta hora aquí en Hora 14, en una mañana en la que todo, absolutamente todo, pasa por la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno ha descartado la participación de Marruecos en el origen de la crisis de Ceuta. La cooperación con este país, ha dicho, ha sido inmediata e instantánea.
30: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
28: Y también con cierto tono de reproche ha asegurado Sánchez que Felipe VI va a visitar Ceuta y Melilla por primera vez desde que es rey, aunque no ha dicho cuándo. Tienen los principales titulares y la entrevista completa en cadenaser.com y en la app de la SER.
27: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
28: Javier Levana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
31: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El gobierno responde a Italia y España. También prorroga otros 15 días los controles a ciudadanos procedentes de Italia en nuestras fronteras.
28: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
32: Buenas tardes. No estaba previsto que Interior tomase ya esta decisión, pero el anuncio de Italia lo ha precipitado. Una vez conocido que el gobierno de Meloni prorroga los controles, España hará lo mismo. El gobierno español ha decidido prorrogar durante 15 días más los controles fronterizos a los pasajeros procedentes de Italia que lleguen por mar. mar o en avión. Hasta la fecha, recordemos, se han controlado ya a 12.337 pasajeros de 1.066 vuelos. Esos controles por parte de España se iban a mantener hasta el próximo 7 de septiembre, pero como decimos, se van a ampliar finalmente hasta el 21 de septiembre.
28: 1:02, otro de los focos informativos a esta hora está puesto en el Congreso de los Diputados.
31: Ahí está compareciendo la ministra de Infancia, Sira Rego, que ha dado el dato de que 700 niñas han sido ya identificadas en Ceuta y que se están encontrando a muchos menores de 13 años. Son casi 1.500 las niñas y niños que están siendo acogidos en los centros de protección, ha dicho Rego, a la que están criticando tanto el Partido Popular como Vox.
28: Sí, ambos están insistiendo a esta hora en que todos los migrantes, incluidos los menores, tienen que ser devueltos.
31: Además, es importante que el precio del petróleo está repuntando más de un 2% después de que Irán y Estados Unidos hayan intercambiado ataques por primera vez desde julio.
28: Es una tensión que se está contagiando ya a esta hora al resto de mercados energéticos. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, el repunte de la tensión en Oriente Próximo añade presión a la cotización de los precios de la energía. El del barril de Brent, la referencia internacional del precio del crudo, sube cerca de un 3% ya esta mañana y se mueve en el entorno de los $91, mientras el precio del gas natural se encarece casi un 5% por encima de los 70 euros el megavatio hora. Lo hace después de una escalada en los últimos días que lo coloca en máximos de los últimos 3 años. Esa incertidumbre internacional, sumada también a la expectativa de subidas de tipos, añaden dudas a las bolsas. El IBEX 35 se anota a esta hora un discreto 0,1%.
28: 1 y 4. Además, en Cataluña, la consellera de Educación acaba de comunicar el cese de su número 2.
31: Asegura que se debe a un cambio en el departamento, pero esto sucede justo después de la polémica en torno al informe PISA. Cataluña va a quedar fuera de este dossier que se realiza en septiembre y que mide el nivel educativo entre las comunidades.
28: Estamos en Barcelona. Soledad Domínguez, ¿qué tal? Buena tarde.
4: Hola, buenas tardes. Se excluyó al 23% de los alumnos cuando el máximo permitido es del 5%. Ese es el motivo por el que los datos de Cataluña no son válidos. Desde el Ministerio se avisó hasta 7 veces a los técnicos de Cataluña cuando aún había tiempo de corregir el error, pero las alertas no llegaron ni a los centros donde se hacían las pruebas ni tampoco al despacho de la consellera. Por ese error se ha abierto expediente a 3 personas, 2 de ellas funcionarias, también un alto cargo, y para intentar pasar página y abrir una nueva etapa, la consellera ha anunciado el cese de su número 2, la Generalitat. Tiene otra piedra en el camino más inmediato. Los profesores han convocado huelga para el próximo martes, que es el primer día de clase para los chavales.
28: Esto es hora 14, 1:05. Nos quedan los deportes. Sonia Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Hoy termina la tercera jornada de Liga. Carrusel deportivo con 2 partidos. Desde las 7:30, Getafe Osasuna. Y a partir de las 9:30 de la noche, Barça Rayo Vallecano, con rotaciones y con noticia azulgrana en forma de fichaje. Barcelona, Santi Ovalle, cuéntanos.
6: Nunca había visto una atmósfera tal cual jugando con el mejor de todos los tiempos. Se cayó el estadio cuando entró Novak.
5: Esa no es la voz de Santi Ovalle, ni siquiera la información. La noticia es que va a llegar firmado Gabriel Jesús, procedente del Arsenal, por un precio aproximado a los 10 millones de euros. El mercado que empieza a dar los últimos coletazos de la mañana ya oficial, el futbolista del Racing, Sergio Martínez, al Real Madrid, que ha pagado su cláusula de rescisión, pero hay más cosas, por ejemplo, tenis. Hoy atentos al debut de Carlos Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos. Ha caído Djokovic en primera ronda y el baloncesto pues va de selecciones. La masculina juega a las 6:00 p.m. contra Grecia, partido de clasificación para el Mundial, y la femenina viaja hacia el Mundial, que comienza el día 4 en Alemania.
28: Bueno, Líbana, termina el mercado de fichajes, pero la SER, claro, salta a la vista, ¿no? Estrenamos temporada.
31: Claro, es que el verano ha estado cargadito, tanto en el mundo del fútbol como aquí de noticias. No nos hemos aburrido en tu ausencia y no nos vamos a aburrir porque empezamos a tope.
28: Tenemos, por cierto, nombres para la nueva temporada de Borrascas.
31: Sí, mira, tú has desvelado la A a las 12, no sé si te acuerdas, es Adam. Y yo te voy a contar la B, venga, ¿qué es? ¿Cuál dices?
28: No lo sé, porque si es chico la primera, tiene que ser chica la segunda.
31: Pues muy bien, Bruna. Después van Charles, luego Diane, luego Eric. Bueno, van muchas. Hoy bajan las temperaturas en el norte, pero hace sol, como aquí en la SER, en prácticamente todo el país.
28: Y van a subirle, van a... Venga, te escucho a las dos. Venga, a las dos regresamos aquí en Hora 14.
27: Hora 14, en la SER.

0: La 1:07 minuts del migdia, continuem en directe a l'Oi Poro i Menorca, arrencant segona hora de programa. Hem xerrat en aquesta primera hora d'aquest fet, d'aquesta suspensió d'aquest plet, seguirem xerrant tot just ara mateix. Hem fet també una passada per l'Associació de Productors de Vida Menorca per saber com havia afectat aquest temporal de la passada setmana. Anem ara ja, sí, a escoltar els nous protagonistes del nostre espai.
1: A l'Oi Poro cerquem els protagonistes.
0: Estem xerrant des de l'inici del nostre programa d'aquesta suspensió, d'aquest ple extraordinari que s'havia convocat per aquest dilluns a les 10 del matí per dur endavant la modificació de la llei de reserva de biosfera que ha de permetre una futura limitació d'entrada de vehicles. Aquest ple, com dèiem, s'ha suspès de moment fins el proper dimecres, dia 2. Anem a escoltar ara un poc el testimoni del Partit Socialista. Anem a escoltar el seu portaveu, Eduardo Ropsi. Senyor Ropsi, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com dic, un ple que s'havia de dur a terme avui mateix, que s'ha suspès després d'una junta de portaveus, després que vostès divendres haguessin presentat esmenes en el Partit Popular, no?
2: Sí, ens vam presentar dijous, vam avisar d'aquest fet personalment amb el president per tractar d'obrir un espai de negociació, no? Finalment, s'ha emplaçat simplement a la junta de portaveus d'aquest dilluns a les 9, amb un marge de temps un poc limitat per fer una negociació completa de que surti tothom satisfet.
0: Mm-hmm. El Partit Popular assegura que el contingut polític de les esmenes del PSOE no ha de suposar, en principi, un problema. Llavors, un poc, quina és la desconfiança de cara a poder aprovar aquesta modificació?
2: Bueno, evidentment, el president Vilafranca sap perfectament que necessita un vot favorable per poder treure endavant la proposició de llei, una proposició de llei que, a més, és imprescindible, segons el nostre criteri, per limitar l'afluència de vehicles de Menorca durant la temporada alta, no? Per tant, entenem que ell ha de fer la seva feina, però que el grup socialista ha de fer la seva també, no? I aquesta inclou, ja que necessita, com a mínim, un vot favorable a algunes qüestions polítiques que probablement no estiguessin en l'ideari original del PP, com no ho estava en absolut la limitació de vehicles, no? Però la pressió social creixent d'aquests darrers anys han obligat a que tinguin que moure-se i deixar de donar excuses, que és el que ens sembla que han fet fins ara, no? Han redat la cosa sense gestos clars. Ara tenim la proposició de llei damunt la taula, una proposició de llei que sí que és cert que té un contingut bastant tècnic, però on ens hem de sentir còmodes també per fer aquesta aprovació, no? Per donar-li un vot de confiança, i és el que estem valorant ara. Tenim la posició final que ha manifestat el president Vilafranca i ara ens toca determinar si és suficient o si hem de demanar alguna modificació que no excedirà en aquest cas les esmenes que es van presentar inicialment.
0: Han demanat vostès algun tipus de garanties al Partit Popular?
2: Bueno, garanties de participació, no? Perquè de qualque forma, des del moment zero d'aquesta legislatura, hem insistit en la necessitat de la limitació de l'accés de vehicles de Menorca, no? Per als evidents problemes de col·lapse circulatori que patim i perquè també agreugen altres problemes de sostenibilitat mediambiental de Silla. En aquest sentit, vam presentar un reglament rebutjat pel PP, van presentar una llei, la van registrar en el Parlament, rebutjada també pel PP, sense donar en cap cas motius. De fet, fins i tot, el passat mes de juliol van sol·licitar formalment en el plenari que s'hagués un plenari extraordinari dins del mes d'agost per aprovar els canvis necessaris de la llei Menorca Reserva de Biosfera per possibilitar aquesta restricció, i també van votar en contra. Però van votar en contra, i en el moment que va acabar el plenari, el president se mos va trecar per dir-nos que faríem un plenari per modificar la llei de Menorca Reserva de Biosfera dia 31 d'agost. No? Per tant, està clar que no estan acostumats a negociar, o a negociar com s'entén en termes polítics, perquè fins al moment han pogut comptar o amb el vot captiu, per dir-ho de qualque forma, de s'aconseguir la no escrita, no m'entén ara, no, o bé amb el vot de qualitat del president. Però aquí no és escàs, i per tant, sí que hi ha d'haver aquest esforç negociador, i aquest esforç negociador passa per donar garanties també perquè les properes passes es faran amb encert, amb velocitat, amb agilitat, amb transferència i amb una certa participació també de les forces d'oposició.
0: A hores d'ara, simplement és un període de reflexió que s'obre fins al proper ple. Se seguirà algun tipus de negociació durant aquests dies, o simplement estem això davant d'un temps de reflexió per decidir el sentit del vot?
2: Per la meva part, del que es tracta és de compartir amb tots els companys, que ja ho he fet, i també amb el partit, les concessions que ens ha donat fins al moment es consell, bueno, l'equip de govern del Consell de Menorca, no? Veure si són suficients, per això en concret es queden curtes respecte a el que hauríem de tenir per poder donar un vot favorable a aquesta llei, tot i que estem molt convençuts de la necessitat absoluta d'aquesta mesura, que per nosaltres, ja dic, era, crec que la mesura, si no la primera, la segona, en l'apartat de mobilitat del programa electoral per 2023. No? Volem ser part de la solució i estem convençuts i hem fet feina en aquest sentit des del primer dia. Des del primer dia no ens hem venit l'espai, ara es veuen forçats a donar-nos aquest espai i jo crec que sí, que vull ser optimista i que podrem trobar un punt d'acord satisfactori per totes les parts per tenir la possibilitat de que aquesta restricció sigui una realitat de cara a la propera temporada.
0: Estem pendents llavors d'aquest proper ple d'aquest dimecres dia 2 per veure com evoluciona aquesta negociació, aquest acord en cas de que sigui possible i si realment se duen endavant aquesta modificació de la llei Menorca Reserva Biosfera per en un futur, esperem que proper, es pugui tirar endavant també aquesta limitació d'entrada de vehicles. Nosaltres avui agraïm molt al portaveu del PSOE al Consell, Eduardo Ropsi, que hagi atès avui la nostra telefonada. Senyor Ropsi, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies i bon dia.
3: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.
4: Desde Clínica Activa Menorca, os deseamos felices fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. En Clínica Activa te ayudamos a aliviar el dolor, recuperarte de una lesión y mejorar tu calidad de vida, con fisioterapia especializada, rehabilitación y ejercicio terapéutico, apoyados en tecnología de última generación. Recuerda que estos días de fiesta tendremos horario especial, así que reserva ya tu cita para empezar a sentirte mejor. El día 7 cerramos por la tarde, el día 8 permaneceremos cerrados y el día 9 por la mañana. Te esperamos en Clínica Activa Menorca.
3: Aquestes festes d'amor, deixa't sorprendre per Mirador d'Esport. Gaudeix del nostre menú degustació especial per només 45 euros, amb una selecció de sabors pensada per celebrar les festes com es mereixen, amb unes espectaculars vistes a Esport d'Amor, disponibles dies 7, 8 i 9 de setembre. Més informació i reserves a reserves@restaurantmiradordesport.com. Mirador d'Esport, el sabor de ses festes amb ses millors vistes.
5: Quin ball! La llista del que necessitem per començar el curs no s'acaba mai. Tinc un nus al ventrell. Ho tindrem tot a temps?
6: Respira. A Didasco t'ho posem fàcil. Llibres de text, motxilles, quaderns, bolígrafs i llapisos. Amb la qualitat i el preu que cerques. I qualcú que t'assessora com si fóssiu família. Vine amb la llista Didasco a Vini Maimut 3 del polígon de Mahó. El teu aliat cada tornada a l'escola.
7: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
0: La 1:16 anem a fer una passada pel Museu de Menorca.
8: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: I del museu us proposam una activitat per aquest proper dimecres, per dia 2, a les 11 del matí, que es diu Catsetes de Festa. Per viure unes festes d'una manera creativa i divertida, el museu et convida a participar en un taller on els més petits podran dissenyar i decorar la seva pròpia capseta amb motius inspirats en l'ambient de festa. Música, cavalls, caixers, caixeres, banda de música, estels o flocs i molts altres elements plens de color i d'alegria. Una activitat pensada per estimular la imaginació i la creativitat dels més petits amb les tradicions per millorar també el seu vincle en un espai dinàmic i participatiu. Cada infant podrà personalitzar la seva capseta i endur-se-la a casa com a record d'un matí especial. És una activitat que la durà a càrrec Cecilia Dijero, restauradora i dinamitzadora cultural. És una activitat gratuïta. El cost d'aquesta activitat l'assumeix el Museu de Menorca. Com dèiem, és a partir de 4 anys, aquest dimecres, dia 2, a partir de les 11 del matí.

0: Obrim, com cada dos dilluns, el nostre espai habitual, el GOP Menorca. Ho fem avui per xerrar de l'actualitat de la nostra illa amb el seu portaveu, en Miquel Camps. Miquel, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Ho fem avui per xerrar precisament d'un tema que ens ha ocupat recentment, que és aquesta obertura d'una nova borsa de places turístiques que duit endavant el Consell Insular de Menorca, no?
1: Sí, efectivament. La gent deu saber que Balears ja està en aplicació una moratòria de places turístiques i no se poden adjudicar noves places turístiques, però el Consell Insular s'ha acollit a una, un subterfugi legal que va obrir el govern balear, que és agafar les places que es donin de baixa, per tant són places que estan inactives, i posar-les una borsa per tornar-les a activar. Llavors, en realitat, són places, moltes d'elles, fa 3 anys que no estaven en marxa, i quan se tornen a adjudicar sí que es posen en marxa. Per tant, en realitat, és una manera d'augmentar la pressió turística de Menorca, no? I està enrellant que en el darrer any i mig s'han donat unes 800 places a diferents municipis.
0: A més, aquestes places es concentren a indrets que ja estan precisament bastant massificats, no?
1: Sí, efectivament, de les investigacions que el cop ha pogut fer, hem sabut que la majoria s'han adjudicat a Ciutadella, seguit de Sant Lluís i de Mercadal. Són municipis molt pressionats ja per el sector turístic. En el cas de Ciutadella, recordem que té fins i tot el Pla General aturat perquè no té aigua. Llavors, afegir places turístiques en el moment que estem vivint, on la massificació turística ja fins i tot el sector turístic accepta que és una realitat, diguéssim, no? Que la problemàtica de l'aigua mos està superant i que la problemàtica de l'habitatge és un drama a Menorca. Clar, donar aquestes 800 places, que equivalen a unes 160 cases, perquè s'omplin de turistes en tots d'intentar-les tornar-se a marcar resident, en altres mots sembla que és una incongruència, que no hi ha cap necessitat de fer això, que si hi ha gent que voluntàriament dona de baix una plaça turística, el que hauríem de fer és eliminar-la, baixaríem massificació, recuperaríem habitatge, diguéssim, i disminuiríem extraccions d'aigua, no? I com que s'està fent del revés, per això hem alçat la veu i ho han donat a conèixer.
0: Mm-hmm. De fet, diverses de les reivindicacions del GOP sempre han anat en aquesta línia, no? Amb una situació hídrica tan complexa que no es reactivin places turístiques, que no es reactivin projectes urbanístics i fins i tot que les desaladores no siguin l'excusa, precisament, per reactivar tots aquests projectes, no?
1: Efectivament, perquè les desaladores són una solució tècnica que la tenim a l'abast, diguéssim, però que costa molt connectar la desaladora amb les cases, diguéssim. La prova que tenim a Ciutadella, que fa 15 anys que tenen una desaladora i encara no està connectada en els principals depòsits de Ciutadella. La desaladora de Ciutadella s'està emprant molt poc, diguéssim, respecte de la seva capacitat, perquè a l'hora de la veritat, fer les connexions, hi ha que fer expropiacions, hi ha que fer obres públiques, i després l'aigua es multiplica de preu. El normal és que valgui 5 vegades més l'aigua de desaladora que l'aigua de pou. Llavors, a l'hora de la veritat, els governs, ningú vol pujar 5 vegades el preu de l'aigua en els seus ciutadans, ningú se vol enfrontar a feines d'expropiació que poden durar anys, i per tant, al final, el tema de les desaladores és més una solució teòrica que de vegades serveix per firmar nous creixements urbanístics que no una realitat que realment ens permeti tenir més aigua i fer descansar els aqüífers, no? Llavors, el tema de l'aigua per nosaltres és clau i les places turístiques gasten molta més aigua que un resident. És lògic, perquè la gent que està de vacacions doncs se'n va a la platja, potser es dutxa diverses vegades en el dia, en fi, té un ritme de vida diferent, però és que estem en el pitjor moment històric dels nivells d'aquífers que tenim a Menorca, no? Llavors, aquestes dades, nosaltres entenem que s'haurien de tenir en compte, i nosaltres hem demanat que, a partir d'ara, qualsevol plaça turística que es vulgui reactivar, tingui prèviament un informe de disponibilitat hídrica, és a dir, si aquell municipi té o no té problemes d'aigua per acceptar noves places turístiques.
0: Mm-hmm. De fet, contradiu el propi discurs que, per una banda, es fa des del Consell Insular, no? Aquesta reactivació de

0: places, en teoria, els discurs que es ven és que s'està fent una limitació per primera vegada, però després trobam que reactiven places que havien caducat, que estaven inactives, no? I que en realitat tornen en el mercat desllogué turístic, traient la possibilitat que aquestes places tornessin en el mercat desllogué habitual o desllogué de tot any, diguéssim.
1: Sí, és així, és a dir, ja sabem que el llenguatge es pot presentar de moltes maneres, però una plaça que s'ha donat de baixa per estar inactiva en els darrers 3 anys era una plaça que no estava funcionant com a activitat turística. Llavors, posar-la d'altra vegada en marxa vol dir que ara sí que rebrà turistes i, per tant, això és augmentar la pressió turística. Això no passa res quan tu fas en una plaça, però quan tu fas en 800 places ja comença a ser significatiu. I si, a més, ho vas adjudicant a municipis sense que els ajuntaments prèviament puguin opinar sobre què els hi sembla que els hi afegiguem a pressió turística de moltes municipis que tenen tant de problemes d'aigua com tenim en aquests que hem citat, nosaltres creiem que és un error, creiem que Menorca no necessita això en aquests moments. I això no és una posició antiturística, és una posició precisament de que el turisme no s'afagociti a ell mateix, no? La percepció dels turistes quan hi ha massificació sol començar a baixar, diguéssim, no? I la percepció de residents també se nota quan hi comencen a haver protestes de residents que diuen, escolta, ja està bé de la massificació que tenim, de les saturacions de tots els serveis, no? En aquests dies veiem bosses de fems per tot i tal, perquè el mes d'agost supera tots els serveis. Llavors, augmentar encara més, creiem que no té sentit. En tot cas, aquestes places podrien tenir sentit si funcionassin només en temporada d'hivern, però com que això no hi ha manera de controlar-ho, el normal és que quan tenim oportunitats de llevar places turístiques, els llevem, perquè els estarem llevant, en realitat, a la punta de juliol i agost.
0: Mm-hmm. No sé si aquesta petició feta des del GOP ha tingut cap tipus de resposta, si hi ha hagut cap tipus de contacte amb l'equip de govern dels Consells de Menorca.
1: No tinc una resposta encara, nosaltres els hem enviat la proposta per escrit, amb tot aquest raonament, encara no hi ha resposta, però bueno, considerant que estem travessant el mes d'agost, és normal que les coses tardin en contestar i esperem que en qualque moment puguem tenir una resposta raonada, no? En un sentit o en un altre.
0: Estarem pendents nosaltres també de si hi ha algun tipus de resposta i aquest futur d'aquestes places turístiques que reactiven. Nosaltres avui n'hem xerrat amb el portaveu del GOP, amb Miquel Camps, aquí agraïm molt que hagi tès avui la nostra telefonada. Miquel, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia a tothom.
2: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Esclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en esclaustre.com.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
3: Fes brillar a casa teva amb elegància i eficiència amb Il·lumina Menorca. Et portem les últimes novetats en tecnologia i disseny perquè cada racó tingui la llum perfecta. Vine a veure'ns al carrer Soliva 24, al polígon de Maó. Il·lumina Menorca. Us desitgem molt bones festes de Gràcia.
4: Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.

0: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
1: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
2: Dedicatòria amb Pep Portella.
3: Hola, molt bon dia. Dedicatòria musical d'estiu, ja ho sabeu. No tots els grups de pop-rock de principis dels anys 60 a Espanya eren espanyols. Aquests d'avui són cubans, encara que per llinatge es ve que podrien ser menorquins, ja que són els llopis. Eren dos germans, Manuel i Francisco Llopis. Manuel havia nascut a l'Havana el 1937, però després va anar als Estats Units per estudiar enginyeria i el va acompanyar poc després el seu germà, Francisco, que després es va enamorar de l'estil guitar, instrument típic dels grups de country. Després de llicenciar-se, els germans van tornar a l'Havana i van ser convidats a participar en un programa de televisió. L'èxit que van tenir els va animar a deixar enginyeria i dedicar-se a la música. Van afegir-se a l'aventura dels havaners més, Leandro, que era saxofonista, i en Manolo Vega, que seria el vocalista d'aquesta formació. L'any 1958 van treure el seu primer àlbum a Cuba i van viatjar a Madrid per actuar a la sala Passapoga. Va ser tant el seu èxit que van decidir quedar-se per Europa, per Espanya i Europa, on van dedicar-se a fer versions de rock d'aquells anys als Estats Units. La revolució cubana de 1959 els va plegar a Espanya i ja mai més no van tornar a Cuba. Després de l'etapa espanyola van fer feina entre Mèxic i Estats Units. Nosaltres escoltarem avui en aquest grup Los Llopis amb una d'aquelles versions típiques de rock nord-americà, el Estremécete, Los Llopis.

0: Bones tardes, mallorquinistes. Idò, ja tenim 3 punts més a la butxaca. Tens impressió de que dintre nostre serem forts i guanyarem molt de partits. Més dubtes tenc fora camp si no fitxam un poc més de múscul al mig del camp i la defensa. El mercat d'estiu tanqui demà vespre i un autèntic mallorquinista ja frissa de que arribi el mercat d'hivern. Primer de tot perquè no fa aquesta puta calorada i perquè allà sí que podrem fer gala d'un esplèndid remanente, perquè ningú me pot negar que tenim en el camp en suma oro i la tesoreria també, ja també suma oro, perquè cago en ell, hem venut la puntada i tot, ja no, bé, no me fotis. Molts visitava ahir a Sant Moix un Ceuta que està passant per un moment complicat, com tots els seus seguidors i veïnats. Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. I així va ser també durant el partit, el Mallorca va ser superior i el Ceuta se defensava com podia. Per moments estava més poblada l'àrea del Ceuta que la playa del Trampolín, cago en ell. No són bromes, de veu. El partit era com una revàlida de pel Mallorca després dels dubtes generats a los Cármenes. Haurien d'esperar la pretemporada 2027-28 per veure la millor versió d'en Cito Dubumbo, ja que destaca molt de la pretemporada, però havia fet poca cosa fins ara. Alex Sala o Salà era tan bo com el va aparèixer la primera jornada, o un jugador més discret com el va aparèixer la segona? Continuava el peu de Nadri Fuentes breat en l'esquer o s'haurien reconciliat? Era Nadam Buxa un Vedam Muriqui d'Hacendado o un davanter en qui confiar? I de tot o quasi tot, ajudat això sí per la feblesa del Ceuta, va ser positiu. En Cito va estar més entonat i creant perill, i la triple A, Àlex, Adri, Adam, se va reivindicar en 3 grans gols. El primer d'en Sala, d'un tir lliure directe de més o manco allà mateix, on va marcar en Pablo Torre a Vila Valladolid, emulant el mític cop d'en Rafa Nadal, el famós banana shot, en la curva així. I és que el partit m'ho recordava en el tenis, perquè els seients i la graderia estaven plens de terra roja, que no s'havia fet neta. Estàvem a 2 pluges més d'aquestes de fa any de poder jugar una semifinal de Roland Garros un vomitori, que condena. És ben necessari que comprem ara en el mercat un lateral dret, sobretot un mig centre defensiu i una catxera allà per fer anar la tribuna. Nadri Fuentes seguia tan voluntariós com torpe les primeres jugades, però de sobte entrada ja la segona part mos va arribar un golarro que hagués firmat el mateix Erling Haaland. A la fi el seu peu dret se va reconciliar amb el seu peu esquerre. En el minut 60 aproximadament va ser substituït pel tanque polonès Adam Buxa, que va estar una bona estona sense sumar la pilota, i quan ja tot autèntic mallorquinista, pessimista, agorero, impacient, negatiu, com ha de ser, començava a sospitar que era un bon saldo, està molt vermell, mira quina suada dur, fins si ven rosquera bolla, cago en ell, estiu alt com una girafa, se va elevar imponent per damunt la defensa seu tí, per rematar de cap definitiu 3-0. I és que sap que ho és de gran anar d'embutsar, anar d'embutsar, se pren un cafè, i quan li arriba la panxa ja està fred, mira si gran, estiu. En fi, mallorquinistes, que el conyà fa riure, fins i tot hem vist aquests dos partits dintre nostre 2 gols de falta directa, cosa menys habitual que un eclipse. L'equip té coses bones i també coses per millorar. Si mos poden reforçar aquest dia que queda de mercat, mos aniria molt bé. Visitarem el Dense, mos visitarà el Sabadell, en la jornada 5 agachate que te la inco, diuen els impresentables de la Lliga, que fins ara no havien donat hora ni data dels partits de la jornada 5. Tot una vergonya i una falta de respecte a l'aficionat. Si per motion és fàcil, però no ho és. Basta veure el Leganés que ha juntat en el mateix equip n'Álvaro Morata, en Dani Rodríguez, Nadis Campello i na Cristina Palabra. En el camp no ho sé, però la lliga d'Instagram la tenim ben perduda. Salut, amics, alegria i visca el nostre Mallorca de sempre.
1: Pues hasta aquí la firma de Pepa Esberro y nos queda, bueno, pues menos de un minutito, bueno, un poquito más.
2: Estábamos haciendo la cuenta del bar del café, de cómo va la segunda.
1: Ya empezamos con los números,
2: El resumen es que cuidado con el Andorra, que te puede dar un susto.
1: Sí, cuidado con
2: el Granada, que viene de ganar al Córdoba. Cuidado con el Oviedo, que ha arrancado frente a Almería. Cualquiera. Cuidado con todos.
1: Ese es el resumen que hacíamos. Ese es el resumen.
2: Ya está, cuidado.
1: Nos quedamos sin tiempo. Miguel Vilchez, muchísimas gracias.
3: A vosotros.
1: Ya veremos si va a jugar de pivote.
3: Bueno, lo veremos. A ver, cuando vengan los
1: John Donald,
3: los equipos jugones, como digo, que tengan un buen centro del campo, vamos a ver qué hacen más. señor.
1: Veremos qué hace. Nada, Fortunato, pues lo dicho.
4: Continuamos, hasta la próxima.
1: Continuamos.
2: Fortunato es un hombre box to box.
4: Box to box. Ha quedado aclarado lo de box to box, ¿no?
2: Box to box.
4: Es importante aclararlo.
3: Él tenía pivote defensivo en su equipo, ¿eh?
2: Sí.
4: Yo siempre.
1: Siempre. No, no.
4: Y Miguel Vilches, que juega de media punta, lo agradecía.
1: Nos quedamos sin tiempo. Gracias a los dos. Hasta luego, Alberto.
2: Hasta luego.